ṣíà màmá mi dé sí yanyan o wà dàgbé nùnà bí màmá mi dé sí yanyan o wà dàgbé nùnà bí yà o.